Hola. Al particular escenari d'aquest suplement cultural, que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, van a pujar dos propostes de les arts escèniques. Per una part, els presentarem la sisena edició de la mostra de teatre amateur d'Alcoi, Teatram, que alçarà el teló el diumenge 4 d'octubre i presenta quatre obres. Es representaran entre el Principal i el Calderón en quatre funcions previstes entre octubre i desembre. Elisa Guillem, regidora de Cultura, i Adolfo Mataix, coordinador de Teatram, els donaran més detalls sobre aquesta proposta. I per l'altra, l'Escola Municipal de Teatre d'Alcoi està preparada per obrir nou curs. L'any artístic 2026-2027 arranca el dilluns 5 d'octubre amb projectes i actuacions. Estarem amb els professors de l'EMTA, Rosa Frag i Carlos Sellers, i els contaran què tenen preparat per a l'alumnat, des dels menuts fins al grup d'adults, per a les classes que impartiran a l'IBAMCA d'Alcoi. Salutacions de Maribel Vicedo, benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: Teatram 2026, que està a punt d'alçar el teló, serà el 4 d'octubre, però en aquesta edició, la sisena, hi ha algunes novetats. Jo no es desvele molt més, perquè vull que siguin les persones que m'acompanyen en aquest estudi de Ràdio del Coll les que els ho conten. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé.
0: I també Adolfo Mataix, coordinador de Teatram, bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Adolfo, sisena edició.
2: Sí,
0: que ràpid passa el temps, no?
2: Sí, apressa. I, bueno, i estem ahí i estem amb molta il·lusió, altra volta.
0: Mm-hmm. Perquè Teatram, Elisa, d'alguna manera ja s'ha consolidat i la gent cada vegada ho coneix més i volen acudir a aquesta mostra de teatre amateur.
1: Bueno, jo, en primer lloc, el que vull és fer és donar les gràcies, evidentment, a l'equip de Cultura i, sobretot, a Adolfo, perquè així darrere hi ha un fainon espectacular. Recordem que el Teatram naix fa 6 anys, però naix en veritat fa 7, quan es va proposar a través d'aquest Consell de Cultura, no? I bueno, la importància també d'aquests espais participatius en els que les diferents associacions duen les seves propostes, i naix una proposta tan important i tan sòlida i tan gran com és el Teatram, precisament, no? A través d'aquesta comissió d'arts escèniques que es va proposar i que, bueno, i que s'ha vist, està demostrant-se dia a dia, de que és una proposta magnífica i és una proposta amb una acollida espectacular. I sí, hem crescut moltíssim, més de 140 que hi havia, no? O per ahir eren
2: 182
1: obres que s'han presentat en guany, l'any passat, perdó. O sigui, cada any es presenta més gent de tot l'estat espanyol. Sí. Així, vull dir, el Teatram, tornem a ser aquest bressol cultural, aquest bressol de les arts escèniques, aquest bressol de... Bueno, som un punt de referència ja a nivell nacional, no sols dins de València. Som un referent en aquest teatre amateur, que d'amateur en té poc, també vos ho diem, perquè... Mm-hmm. Bueno, Adolfo, s'ha espolsat un faenón impressionant, perquè, o sigui, jo li dono les gràcies perquè de veritat que este senyor és absolutament incansable i després d'aquesta primera tria que va fer Adolfo, la veritat és que després ens va costar moltíssim, perquè és que, bueno, es diu amateur perquè es diu amateur, però la veritat és que ens va costar molt triar, perquè tenia tota una qualitat, però ja no només a nivell d'actors i actrius, és que la posada en escena també és impressionant. De fet, enguany n'hi ha dos que se'n van directament al Calderón perquè no cabien en el principal, perquè la posada en escena, la quantitat de gent que n'hi ha, és que és molt professional. Jo crec que la tria és molt bona, jo crec que ara Adolfo mos contarà millor, no? Però jo torno a donar-li les gràcies, perquè de veritat que la feina és impressionant. Crec que és un projecte que va néixer i que s'ha quedat i que ha vingut per a quedar-se i que li haurà molts anys, evidentment. Crec que demostra que la cultura en Alcoi bueno, és un dels motors econòmics, i no deixaré de dir-ho mai, perquè és que és la veritat. Es demostra que bueno, dins de l'ampli ventall que té tota la cultura, dins de tota la gent que es dedica en les diferents disciplines, des dels diferents i també des de l'espai amateur fins a l'espai més professional, el Coll té cabuda per a tota aquesta gent. I a més, ho torno a dir, som referent nacional. Ojo, que es diu Pronte. Per tant, jo crec que estem d'enhorabona i des d'ací convidar a tot el món a que vinga, perquè a més les entrades són molt econòmiques i és una oportunitat de gaudir de coses espectaculars. Tenim aquestes 4 obres que jo crec que Adolfo us conta millor.
0: Això és el que anava a dir, 180 propostes, sols havíeu de triar 4. Què és el que podrem veure, Adolfo?
2: Bueno, pues jo primer que res també vull dir que jo treballo molt a gust, que, perquè l'equip de l'Ajuntament, des de començant per Elisa i tots, estan ahí darrere, que sé que m'apoyen. Això és fonamental. Bé, les obres que veurem ha costat moltíssim i vull recalcar-ho, perquè n'han tingut que triar 4, però no haurem pogut triar 20. Vull dir que de la mateixa categoria, diguem. I efectivament són unes obres que estan molt ben muntades, que estan molt ben arropades en escenografia i en tot, i que, bueno, i que mos ha costat dur-les, eh? O sigui, han hagut algunes que ha costat, però que al final estan així. O sigui, ells també tenien molta il·lusió per vindre. Mm-hmm. Molta il·lusió per vindre. Perquè hi ha que entendre que es preguntem teatre amateur. Jo, parlant d'aquestes obres, l'única diferència que veig, n'hi ha moltes diferències, però jo, per mi, la més principal és que els actors no cobren. I per això ho diem amateur, no? Però la veritat és que és gent que té molta experiència en teatre i que, i que, i que fan coses...
1: I una qualitat impressionant, sí. És que és impressionant.
2: Efectivament. Bueno, pues, vull dir que... Entonces ells també tenien moltíssima il·lusió perquè, com comentava Elisa, Teatram ja sona, i volen vindre, I bueno, pues, les obres que veurem són quatre obres que n'hi ha molt boniques. El nom és, pues, crec que arrenquem en Les Hores...
0: Serenes. Sí, Les Hores Serenes.
2: Les Hores Serenes. Després tenim el manual de la bona esposa, i després entrem ja en les dues obres, aquestes dues al principal. I les altres dues, que és Mar Alçada, que porta una companyia estupenda com les altres, i després la gran sorpresa d'enguany, ja per a nosaltres també, ha sigut que s'han presentat uns musicals estupendos, però estupendos i magnífics. I portem Vitell Just, que és uno des, haver pogut vindre un altre, mm-hmm, de la mateixa, que és el que comentàvem abans, haver pogut vindre un altre. Però hem triat este, no? I la veritat és que és algo que, per favor, que la gent vaja, que vinga al teatre, perquè és que van a disfrutar.
0: Mm-hmm. Com dèiem, el 4 d'octubre és alçar el teló al Teatre Principal a les 7 de la vesprada, Les Hores Serenes de Hachas Teatro. Aquesta companyia d'on ve, Adolfo?
2: Vale, m'has pres, no, sí, Hachas...
0: No passa res.
2: No, de Alcalá de Henares.
0: De Madrid, molt
2: bé. De Alcalá de Henares, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé.
2: Que sí, però sí. Hi ha dos pobles per així que no me recordo d'ells, no m'ho preguntes.
0: No et preocupes, perquè lo important és anar a veure l'obra que proposa.
2: Estos són d'Alcalá de Henares. I està... No, mira. No. No són d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares és la de el manual de la bona esposa.
0: Ah, val. El taller de teatre ella, Maru Jasp.
2: Maru Jasp. Estos no. Estos venen... Sí que sé que són d'Extremadura. Però és un poble que ara no
0: et preocupes. Jo és perquè abans Elisa deia, és que de tot l'estat ha mostrat la disposició, sí, sí, de vindre al Coll a participar en Teatram, que com dic, la primera sessió serà el diumenge 4 d'octubre, sí, i altra que s'hem de gravar en l'agenda és el divendres 30 d'octubre amb el manual de la bona esposa en el Teatre Principal.
2: Exacte.
0: I després va més enllà, perquè en novembre i en desembre també tenim les altres dues cites en el Calderón.
2: En novembre tenim la de Mar Alçada. Pues són 28 actors en escena. O sea que,
0: molt bé, eh?
2: que claro, és una obra gran format i per això hem bueno, és que si no la haurem pogut veure, tenia que ser el Calderón, no? El Teatre Calderón. I ja acabem en el dia 12, el dia 12 de desembre, acabem en Vitell Just, el musical que vos sorprendrà, igual que les altres obres. O sea, vull dir que és que són per disfrutar-les, perquè són quatre obres que tenen una qualitat estupenda i un nivell magnífic. Uh-huh. I, a més, molt interessants, les quatre. Uh-huh. A més, molt interessants.
0: En aquesta edició també hi haurà, que a mi m'encanta, aquesta interacció amb el públic quan s'acaba l'obra, que es podrà preguntar.
2: Sí. Sí, el que animem és, a més, jo voldria animar des d'ací al públic que pugui quedar-se, no? I que vulgui quedar-se, a que pregunte. No podem fer-ho molt llarg perquè els actors estan cansats, l'equip vol anar-se'n, però sí que podem estar 20 minuts, i si algú té curiositat de preguntar coses, pues que ho faça. que ho faça, perquè és molt curiós i és molt interessant veure com es plantegen aquests projectes moltes voltes, comprens? Que tenen molt treball, és que són treballs tremendos. I més en el teatre amateur, que és gent que després de fer feina se'n va a ensaiar. O sigui, al millor es passen 3 i 4 hores ensaiant després de 8 hores de fer feina.
0: No, deia que veus l'obra Elisa i tens l'oportunitat de preguntar-los per què això i este personatge diu allò. És una, no sé, una oportunitat ben bonica.
1: A veure, jo trobo que sí, sobretot perquè tinguem en compte que les 4 obres són absolutament diferents. Val? Tenim, per exemple, ese manual de la bona esposa, no? que ens parla d'aquest franquisme, però, a més, ho fa en un bon humor que escolta, que, i és un tema sí. dur, és un tema molt, molt dur, no? Però té ahí aquest puntet que jo crec que això va a fer que molta gent també pues, puga dir-nos i tal.
2: És una comèdia magnífica, clar. És una comèdia magnífica, molt, molt, molt ben, com ha dit Elisa, molt ben tratar en comèdia, una cosa que podria ser
1: un dramón.
2: Perquè està clar, és una crítica a la dona franquista, a lo que el franquisme i la dictadura volien de la dona, comprens? Uh-huh. És una crítica a tot sabent que tenien que passar per la secció femenina, que la dona no podia tindre un compte en el banc si no l'autoritzava. Bueno, pues tot això és el que es critica, no? En una clau d'humor molt, molt bé i molt divertit. O sigui que és una obra divertida, divertida.
1: Uh-huh. Jo... Beetlejuice, per exemple, sí. Completament diferent, però és musical divertidíssim, superxulo per a tota la família, a més que ja és un clàssic, no?, aquesta primera pel·lícula, que tots anem a reconèixer, no?, quan vegem. Clar, vull dir, al final estem parlant de 4 hores completament, absolutament diferents per a gent molt... O sea, o molt igual, però al mateix temps molt diferent, no? Arriba a grans públics. De fet, a mi m'agrada... El teatre, algo estem fent bé, no? En el fet de que, per exemple, a l'Escola Municipal de Teatre cada dia s'apunta més gent. Mm-hmm. Però no sols a l'Escola Municipal, sinó als diferents grups que hi ha a tot el coll. Està movent-se eixa necessitat o eixe voler, no? Eixe voler participar-ne dins de lo que són les arts escèniques. Estem formant a eixes persones i clar, i també, evidentment, també a l'espectador. I després, per exemple, en Marat Sade, un clàssic com és, no?, el parlar d'eixe Marquès de Sade, d'eixes malalties mentals, també, eixa part política que té, algo així tan seriós i duro així, també, a més, 28 persones damunt de l'escenari. Jo l'únic que dic és que, a veure, això és molta feina, i sobretot d'ell, evidentment, sobretot però... Quan estàvem mirant, no? A més, la última selecció que Adolfo ens passa, és que disfrutàvem molt. Mm-hmm. És que ens ho hem passat bé. És una faena en la que t'ho passes bé, de veritat, que és que no ens cansa fer-la, perquè és que és magnífica. I la veritat és que t'agrada pensar que estàs triant per a que la resta de gent, claro, també ho passe igual de bé que estàs passant tu. I nosaltres ho veiem en una pantalla, sí, que quan te repens a l'escenari, uau, és que és completament diferent. Bueno, de veritat que és que ens ho hem passat molt bé, ho hem gaudit moltíssim, moltíssim, i tenim aquesta il·lusió, no?, de que vinga la gent,
2: claro,
1: i que també ho vegin.
2: És que mos sap mal que no vinguin, perquè de veres que s'ho passarien igual de bé que nosaltres, o millor, perquè és el que hem estat comentant. El vídeo pues, està bé, no?, però quan ja ho veus damunt...
0: En directe.
2: Claro, jo m'imagino aquesta gent... o sigui, porten uns equips. Per exemple, el musical, el Beetlejuice, és que porten un equip tremendo.
1: És brutal.
2: Però tremendo. I dius, bueno, i com? I canten bé. I, bueno, ja el dic. És com si s'hagués ben el musical autèntic.
0: I les entrades en ticketalcoi.com o a la taquilla del Calderón ja poden comprar-les exactament i aquests preus que comentava Elisa. I també, per exemple, en ticketalcoi jo he pogut veure el fullet amb les 4 obres, així que el nostre lluny ja pot començar, sí, a llegir, fullejar i agendar-se en l'agenda per a dir, este dia me'n vaig al teatre. I abans esmentàveu, no?, la il·lusió que es fa a aquestes persones vindre al coll. És que vindre al coll és cuna del teatre.
2: Claro.
0: I clar, no tots els dies es té l'oportunitat d'actuar en un escenari amb aquesta tradició que tenim a la nostra ciutat. És com vindre, no sé, a la Champions del teatre. Jo qualificaria així.
1: Jo crec que sí.
2: Sí, sí, jo crec que Teatram és uno de... Home, no, sempre hi haurà alguna vegada, no? Però vull dir, dels millors certàmens de teatre amateur que es fan en Espanya, en el país, indiscutiblement. I la gent... És que ho notes, o sigui, cada any se'n presenten més, cada any se'n presenten més, i al final, claro... És que no mos en cabe només que quatre, no?
1: Bueno, però estem entre Barça, Madrid i PSG. Jo crec que estem entre ahí, no? Vull dir, després cada uno que tria el que vulga, no? Però estem ahí, Barça, Madrid, PSG, Manchester, estem ahí, eh? Sí, sí,
0: exacte. Sí. Per això és bonic anar a veure, perquè ja ens estan contant que si a través d'una pantalla els agrada moltíssim, doncs i que sigui a prop de l'actor i tot això en directe en el teatre o principal primer o en el Calderón, doncs serà gaudir a tope, no?
2: Sí, segur,
1: a més.
2: Segur.
1: I després, una de les coses que estava comentant ara mateix Adolfo, no? També, no? El fet de que el Coll té aquesta tradició teatral i tal, però també tenim una cosa bona, pense jo, i és que també el nostre públic és públic que sap anar al teatre.
2: Sí.
1: El públic nostre, o sigui, el públic alcoià de teatre és un públic acostumat al teatre. I això també es veu en la manera d'interactuar, perquè al final això és un feedback, vull dir, i cada obra, sent la mateixa obra, no és igual en tots els teatres ni tots els dies, perquè depèn moltíssim.
2: Claro.
1: A veure, aquest ambient, aquest retorn que tu el dona, aquest espectador, no? Aquest grup d'espectadors. I la veritat és que en el Coll això sí que ho tenim i la gent sap anar al teatre. I el que comença pues, acaba mimetitzant-se, no? Perquè com tot el món que està al seu voltant sí que ho sap. I estem també estem culturitzant o educant, no sé com dir-ho, no? A tota aquesta nova generació que comença a anar ara al teatre i acaba també enamorant-se d'aquest teatre perquè al final es tracta d'això.
0: Mm.
1: Al final es tracta simplement d'anar i gaudir d'un moment que és únic perquè, ho torno a dir, sent la mateixa obra i en els mateixos actors i actrius no és igual cada dia, ni és igual en qualsevol altre lloc. I si volen vindre al Coll és per algo i és perquè ja hi ha un, no sé, un arropament, no?
0: Sí.
1: Una estima que això també els arriba. 182 de tota Espanya. Ojo, eh?
2: Sí.
1: I cada any anem a més. Perquè hem anat augmentant, és que cap any hem anat a menys, o sigui, és que anem sumant. Jo crec que és un grandíssim èxit i ho tornem a posar en valor a Sonais des de aquesta comissió d'arts escèniques que presideix Adolfo precisament, no? Que fa 7 anys ja es presenta i ara ja fa 6 anys que es materialitza. Ojo, Adolfo, és un gran èxit, no?
2: Sí, jo estic content en aquest aspecte, molt content. Però, torno a repetir-ho, gràcies a l'apoio que tinc de cultura i de tot l'Ajuntament.
0: Sí.
2: O sigui, vull dir, l'equip de cultura, per supost. Que és el que t'estimula i el fa continuar i treballar. Jo m'ho passo molt bé. Jo sempre dic...
0: Ho vius, és que se te
2: nota. El teatre,
0: sí, que sí.
2: M'ho passo molt bé.
0: Sí.
2: Bueno, o sigui, que bé.
0: Pues els convidem a que acudisquen a Teatram. Recorde les dates. Diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada en el Teatre Principal. Hachas Teatro representarà Les Hores Serenes. El divendres 30 d'octubre també a les 7 de la vesprada en el Teatre Principal. El taller de teatre Maru Jasp representarà El Manual de la Buena Esposa. La següent cita del Teatram serà ja en el Calderón. El dissabte 28 de novembre també a les 7 de la vesprada Teatro de les Esquines representarà Marat Sade i per acabar aquest musical de Beetlejuice que ens portarà Telona Parte dissabte 12 de desembre també a les 7 de la vesprada al Teatre Calderón. I avui en Tragaluz hem volgut presentar-los tota aquesta proposta. Jo felicitar-vos, també que vos tinc ací davant,
1: gràcies.
0: Per aquest treball que heu fet, que ara veurem els escenaris i donar-vos les gràcies per tot. Que vos vagi tot molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ens n'anem a publicitat i tornem amb el segon acte.

0: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Escolten Radio Alcoy, som a Tragaluz, continuem amb més diàlegs dedicats al teatre. Seguim en Tragaluz i anem a parlar d'una nova etapa a l'Escola Municipal de Teatre i ara en sabran per què. Però primer salude als seus professors. Rosa Frag, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quina alegria retrobar-nos així a l'estudi.
2: Sí, sí, sí, a mi em dona molta alegria estar així i res, en poquet comencem el curs.
1: Carlos Selles, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: També, com sempre, compartir així estudi i notícies, no?
3: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Et dic d'una nova etapa perquè l'Escola Municipal de Teatre ja pertany a l'empresa pública que té l'Ajuntament d'Alcoi, no? I heu iniciat aquesta etapa d'alguna manera, Carlos.
3: Sí, vam acabar en juny. El contracte que teníem en l'Ajuntament i ja la EMSA es va fer càrrec de l'escola municipal i res, es van presentar a un procés de selecció que va durar tot el mes de juliol i després ens van fer una entrevista personal i al final van eixir els resultats i Rosa va quedar la number one.
2: Hombre.
3: I res, i ahí estava jo després. I després sí que és cert que va quedar Rafa Segura, un xic d'ací d'Alcoi, que és actor també i escriptor de poesia.
2: Sí, sí, sí.
3: Es va presentar i company meu també de la ESAD en València.
2: Sí, sí.
3: I res, i va quedar tercer i també ens va fer molta il·lusió.
2: Molta, molta il·lusió perquè, bueno, si ell està ahí, sabem que és una persona molt preparada i una persona que escriu i que està en el Tirisiti, en l'equip del Tirisiti també. I seria magnífic, ja sí. Quan en jubile...
3: Sí, estem contents perquè podem respirar des de l'escola i ja que podem donar-li continuïtat al projecte.
2: Exacte.
3: Que va encetar Rosa fa ja 11 anys.
2: Pues se farà 12 en guany.
1: Este és el curs número 12.
3: 12, sí. 12, mare meva.
1: I clar, coneixem-vos, ja ho teniu tot enllestit per a l'inici d'este curs...
2: Ahí estem, a punt, hem preparat ja totes les llistes, volem dir que queden places, sobretot en el sector dels xicotius, o sigui, en els grups de 4 a 9 anys ens queden 6 places, no són moltes, però encara vos anime a que si n'hi ha algú...
3: Sí, queden 6 places en el grup del dimarts, que són els més xicotets,
2: sí.
3: I després queden 2 places en el grup del dijous.
2: Sí.
3: Que són els de 7, 8, algun de 9.
2: I en els adults pot ser que també tinguem alguna plaça.
3: Un parell de places.
2: Anime els xics, per favor, a que s'apunten.
3: Sí, això és una cridada als xics.
2: Necessitem figures masculines.
3: Sí, perquè és que és important en el teatre també tindre personatges masculins. Encara que les dones també poden interpretar personatges masculins. De fet, nosaltres el nostre llenguatge dona possibilitats de fer-ho així. Però no està de més sempre tindre els dos tipus d'energia.
1: I si volen inscriure's, què han de fer?
3: Han d'escriure un correu a emt@gmail.com i nosaltres allí ja els informarem
2: sí,
3: de tot.
2: Sí, els informem de tot, dels cursos i li enviem la prescripció perquè pugui apuntar-se.
3: De tota manera, si algú no s'aclareix pel que siga, també pot tocar a l'Ivan Cada
2: sí.
3: I allí li donaran
2: a l'Ivan Cada li donen
3: les dades.
1: Sí. Clar, perquè estava pensant, ahir teniu la seu de l'escola, l'Ivan Cada al cos.
2: Sí. Sí, treballem, que us sapigueu tots, en el Cada, en la tercera planta, perquè de vegades m'he trobat amb gent que diu, ah, però on esteu?
3: Pues en la sala taller.
2: Estem en la sala taller de l'Ivan Cada en la tercera planta. I bé, tenim allí un espai molt solvent per poder treballar.
1: Molt bé. I què aneu a treballar? Perquè ja comenceu el dia 5 d'octubre les classes... I clar, el primer trimestre ja entra ahí a tutti pleni.
3: Sí, de fet ja estem treballant en els adults perquè el 13 de novembre finalment ens van seleccionar en el concurs de teatre Villa de Mislata. De 17 propostes en van seleccionar 10 i una d'elles era la nostra. L'obra de Un turista se suïcida de Silvia Navarro

0: per Ramon. I què van fer en el principal a final de curs? Sí,
1: Premi Ciutat d'Alcoi de teatre.
0: 2018?
2: 18, em sembla.
0: 18, 18. Mm. I res, estem molt contents perquè se n'anem a Mislata i clar, i ja està, estem preparant-ho perquè és imminent. Jo ja es dic als alumnes que no relaxen, perquè això passa a vegades, que fas l'estrena i després dius, ai, que veixi, no, ai, anem a... No, no, ja has de dir que és un altre tipus de públic, perquè el públic del Coi és molt agraït, i res, a veure què passa, perquè potser guanyem algun premi.
1: Sí, bé, per a nosaltres és interessant que dintre de la proposta de l'escola hi hagi, d'alguna manera, visibilitzem l'escola fora del Coi, perquè jo penso que el treball transversal que fem ací en el Coi ja ens hem donat a conèixer i ara pues, ens agradaria un poc projectar-se fora perquè es vegi la feina que es fa a l'escola.
0: Sí, crec que som els únics que anem de la província d'Alacant. Mm-hmm. La resta són de la província de València. He vist que n'hi ha pues, grups d'Aldaia, etc.
2: És una motivació per a l'alumnat, en aquest cas del grup d'adults, no?
0: Sí.
2: Aixafar un escenari que desconegut d'alguna manera.
0: Sí, sí, ells estan... Jo crec que encara no saben on van, però bueno, s'ho passarem molt bé. Estan... Tenen ganes, que és el més important, i es vegem motivats i motivades.
1: Sí, sí, no, estan ahí a tope.
0: Es tenim ahí a...
1: Estan a tope, a tope.
0: Que, perquè estem quedant passejar dimecres i dissabtes, i la veritat és que reunir tanta gent costa i mos ho estan posant molt fàcil.
2: Actuació el 13 de novembre, però abans també esmentaves, Rosa, aquests projectes de transversalitat que sí. També en teniu per aquest curs.
1: Sí, sí, per aquest any anem a treballar també amb la mostra de teatre escolar. Participarà en el grup dels xiquets més majors, els de Cru, que són els que estan ja a l'institut. I res, hem seleccionat una obra de teatre que es diu...
0: Nassos.
1: És una obra on d'alguna manera es critica amb comèdia pues, tot el tema del fascisme i es fa com una rememoració a l'època nazi i per això el títol. I es fa de manera còmica, amb comèdia, però bueno, és una bona crítica
0: als temps que corren en aquests moments.
1: En alguns llocs.
0: Sí, perquè utilitza un llenguatge que és el teatre èpic de Bertolt Brecht i per a aquest grup encara no ha treballat aquest tipus de llenguatge i ens pareixia molt interessant que des d'ahir, des d'aquesta perspectiva, s'endinsaren un poc en temes d'actualitat i que sapigueren un poc també com està el tema. I tot això ho representarem mitjançant màscares de nassos. Mm. El nas és la màscara més xicoteta que hi ha en el teatre. I en ells encara no havien fet un treball així tan rigorós.
1: No, han treballat màscara, sí, perquè l'any passat van fer un gran treball en això, però...
0: I està molt bé l'obra perquè fa un símil en el tema dels colors i simplement discrimina perquè un té el nas roig i l'altre té el nas blau. I aquesta absurdesa, després si l'extrapoles a la realitat, pots veure que tot el que està passant pues, és un poc un sense sentit, no? Mm-hmm. I això pel que fa
2: a la mostra de teatre, que serà en 2027, no?
0: Sí, el que passa és que ara...
2: I es poseu ja a treballar.
1: Per sí, però ara per Nadal... Anem a començar a fer una aproximació. Ens agrada, d'alguna manera, abans d'entrar en el text i en el muntatge, fer tot un treball d'aproximació i d'improvisació perquè d'alguna manera s'entenga molt bé l'argument i es pillen bé els personatges. I aleshores, ara per Nadal, farem com una espècie d'aproximació al text i així també després, perquè si no després tampoc ens dona temps a començar després de Nadal a treballar la peça. I aleshores sí. Comencem ja i així també tenim la seguretat de que pel mes de març, que serà a finals de març quan es faci l'actuació, segurament ho tinguem enllestit.
0: I més transversalitat la farem també en el grup d'adults perquè al mateix temps estem preparant per a participar en el microteatre del treball. Mm-hmm. que ja està ahí també, és imminent. Nosaltres actuarem el 6 de novembre. Mhm. En els adults.
2: En la seu del treball, eh?
0: Sí, sí, que això ja farem publicitat també per les xarxes socials. I això pel que fa a la transversalitat.
1: Sí, després també este grup d'adults participaran en el Festival de la Negre de la Marina a Mariola, que està basat sobre la novel·la negra i sobre fets truculents i xina misteriosos que han passat al coll. I aleshores es farà com una ruta i en diferents espais hi haurà una representació d'algun fet que ha passat al coll. I bueno, encara no hem entrat en el tema, encara no tenim el text, però en fi, anem a treballar sobre això. Començarem també en Nadal, perquè
0: a introduir-ho.
1: En febrer ja seria quan es farien les actuacions, aleshores pues, igualment anem a fer una aproximació al gènere del thriller, teatre negre i tot això.
0: Així que cada any peguem canya a algun grup, doncs enguany toca ja els més majorets i els adults. Uh-huh. I res, els altres, els xiquets, farem treball de titelles en general i treball de màscares, com sempre. Perquè en el tema de les màscares, sempre, sobretot el primer trimestre, el que ens interessa és que pillen percepció de la part corporal, que treballen la part coral, no de cantar, sinó a nivell físic, perquè això el que fa és motivar l'escolta i el treball en grup. I és una bona forma de treballar la cohesió en este primer trimestre perquè puguem ja després abordar el que fem a partir del segon trimestre, que ja és enfocar l'obra de final de curs.
1: Sí, quan jo en els xicotets tenia pensat fer les aventures del Tirisiti.
0: Per què no quede?
1: Farem una lliure interpretació del personatge i en els xiquets en la titella s'inventaran les aventures del Tirisiti. Sí. Que serà un treball de creació en els més xicotets, o sigui que ja veurem el que és, però s'ho passarem molt bé.
0: I en Molière faran de Guinyol?
1: No. I els de Molière, que són un grup que ja ha fet titelles de tija i tal, anem a treballar el Guinyol, que és una altra tècnica de la titella, i també farem un treball de creació perquè ells s'inventen les històries.
0: Vale. I és que clar, hi ha moltes coses.
2: Tenim moltes projectes, clar que sí.
0: Venim carregats, comencem esta nova etapa. I després, en Shakespeare i Lope de Vega, que són des de 9-10 fins a 11-11,
1: sí.
0: Ara treballarem tot el tema de màscares estes que comentava anteriorment. El que passa és que no vaig a desvetllar-ho perquè siga una sorpresa per final de curs, però ja estem treballant en el projecte perquè volem treballar la transversalitat també, però a nivell intern. O sigui, a nivell de grups, perquè l'any passat vaig fer un projecte que Rosa em va recolzar, que es deia Polièdric, que era un tema de màscares i de moviment físic en llum negra, i tot això van treballar tres grups junts i va resultar molt bé. I aleshores ixa continuïtat volem seguir aplicant-la dins de l'escola. Però això ja ho farem a final de curs.
2: Mm-hmm. Estava pensant, tot aquest treball que heu dit que aneu a fer ara en els grups de Molière, en totes les edats, el 15, 16 i 17 de desembre estan les audicions, o les representacions, diguem-ne així, abans de tancar el trimestre, abans del Nadal?
0: Sí, les mostres, 15, 16. Sí, a mi m'agrada dir-li mostra perquè, diguem que no és un treball acabat, pot ser que siga acabat, però és el resultat del treball que han estat fent fins ahir.
2: Eixe moment.
0: Sí, és a dir, n'hi ha cursos que poden arribar més lluny o n'hi ha cursos que poden arribar a estar, doncs es mostra el que tenim.
1: Sí, és una mostra, no podem dir que estem fent una producció tancada, estem sempre creixent i d'alguna manera l'únic que fem és mostrar fins on hem arribat, ja està.
0: Que està bé, perquè també l'alumnat descobreix tot el que ha après fins a aquest moment, és un primer contacte també
1: en
0: el públic, que també forma part de l'aprenentatge. I sí, seran dimarts 15, dimecres 16 i dijous 17.
2: Amb tot, jo recomano que a les xarxes socials, en Facebook, tenim una estrena, una novetat. Conta-nos-la.
1: Sí, tenim Facebook, ja teníem, ja ho sabeu, que busqueu
0: Escola Municipal de Teatre.
1: Com sona, Escola Municipal de Teatre d'Alcoi, i vos eixirem. I després, en Instagram, ens inaugurem EMTA414. No em pregunteu per què,
0: per favor. És que ho va fer Rosa.
1: Perquè ho vaig fer jo i jo tinc un coneixement molt limitat i aleshores a vegades faig coses i no sé ni com les he fet. Però bueno, tenim un Instagram, EMTA414, o sigui, Escola Municipal de Teatre d'Alcoi, però soles les... Mm-hmm.
0: Les inicials.
1: Les inicials, i el 414 m'ho va dir Instagram. Jo dic, pues bueno.
0: Endavant.
2: Hi ha que seguir-los, aquests perfils, perquè ahir anireu donant informació, sí, actualització, per exemple, coneixerem més avant quan són els horaris d'aquestes mostres, sí, de desembre, com vos ha anat en Mislata.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, per favor. A veure, si guanyem algo, perquè és que donen premis i tot,
0: Podríem fer hasta un directe d'ixos, perquè jo crec que això en Instagram poses directe, o streaming, no sé com es diu.
1: Ah, bueno, investigaré. Investigaré, a veure com es fa.
2: Ha estat un plaer rebre-vos així de nou entre Galut i donar a conèixer esta nova etapa en la EMTA, que recorden que ara queden algunes places lliures. Si volen més informació, o estan interessats o interessades en inscriure's, jo recorde el correu electrònic EMTD d'Alcoi i després el nom d'Alcoi sencer, en llatina, @gmail.com, també molt fàcil, cridant a l'Ivam Cada i els donaran ahir tota la informació. L'Ivam Cada, en la tercera planta, on està l'Escola Municipal de Teatre i que avui ens han donat a conèixer com és l'inici i estos primers compassos, traduït en mesos, del curs 2026-2027 a l'EMTA. Algun punt final voleu esmentar?
0: Res, que moltes gràcies per fer-nos l'entrevista una vegada més i que vos esperem a tots i totes perquè pugueu vindre a veure el treball que fem.
1: Allí estarem. I si voleu divertir-se, aprendre i créixer, doncs ja sabeu, apunteu-se al teatre.
2: Anar a l'EMTA. Carlos Sellés, Rosa Frag, gràcies, que vaja bé.
0: Gràcies,
1: gràcies,
0: adeu.
1: A vosaltres.
2: Gràcies per escoltar-nos. A gaudir en la cultura.
3: És la una. Las 12 en Canarias.
4: Sumar eleva la apuesta y complica el consenso que busca el gobierno para sacar adelante el decreto sobre vivienda que el martes irá al Consejo de Ministros. Tira y afloja a derecha e izquierda. Sumar y PSOE chocan por las medidas a adoptar. Y Óscar Puente la monta en redes dudando de la capacidad para resolver problemas en ese espacio político a la izquierda del PSOE.
3: Hora 14 en la SER. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno trata de correr tras el desahucio de Mari Carmen para aprobar en los próximos días el decreto de vivienda que lleva meses parado. Y lo último es que Junts ha confirmado a la SER acercamientos con el Ejecutivo para aprobar precisamente ese decreto. Es uno de los partidos, recordemos, junto a Podemos, clave para que esta medida salga adelante. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, fuentes de Junts confirman acercamientos con el gobierno para negociar medidas en materia de vivienda y, según los independientes, el Ejecutivo estaría abierto a asumir alguna de sus propuestas, que pasarían sobre todo por bonificaciones fiscales. Precisamente sobre Junts, que es una pata imprescindible para sacar cualquier medida de vivienda, ha hablado otro socio, Óscar Matute, de Bildu.
6: Los problemas se afrontan o se enquistan, y nosotros estamos por afrontarlos, por enfrentarlos y por intentar buscarle soluciones. Y en esa mano tendida estamos, y se la tendemos a todos, también a Junts, para hablar lo que haga falta, para buscar esos puntos de encuentro, esos mínimos comunes en los que podemos estar de acuerdo. Y lo mismo que a Junts, a las otras derechas. Por ejemplo, a la derecha vasca también.
5: Las propuestas de Junts en materia de vivienda, Casal, son muy parecidas, por cierto, a las del PNV y chocan con lo que defienden otros socios como Podemos e incluso Sumar.
4: Este decreto de vivienda y la presión de Sumar para que se expropie el piso en el que vivía Mari Carmen han elevado más si cabe la tensión en el seno del Ejecutivo en las últimas horas. Este es Urtasun esta mañana desde Barcelona.
7: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos. Y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen, y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
4: Y mientras tanto, esta mañana el ministro Óscar Puente ha pedido a los partidos a su izquierda que se pongan de acuerdo y que no vayan, y esto es literal, bajo 20 siglas para regalarle el gobierno a la ultraderecha. Lo dicho Óscar Puente en un mensaje en X. 1:02. Mientras, el relator de Naciones Unidas para la Vivienda ha asegurado que la jueza debería haber parado ayer el desahucio de Mari Carmen. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en una publicación en su red social Blue Sky, el relator especial de la ONU sobre vivienda critica que la ley española no proteja adecuadamente a las víctimas de desahucios. Cree que la jueza debería haber suspendido la expulsión de Mari Carmen de su casa para evitar un daño irreparable, asumiendo así las medidas cautelares que había solicitado citado el Comité de Derechos Sociales de la ONU y va más allá. Cree que hay que paralizar todos los desahucios sin alternativa habitacional, además de prohibir que los grandes tenedores de vivienda puedan cambiar las condiciones de alquiler de una vivienda para expulsar a los inquilinos.
4: Es la última reacción a este desahucio que 24 horas después sigue provocando una cascada de reacciones políticas. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha tratado este caso de Mari Carmen como un desahucio más. Una idea similar a la que acaba de defender Cuca Gamarra, su compañera de partido, que hace suyas las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Gamarra, en un acto precisamente sobre ocupación organizado por el Partido Popular en Alcorcón.
9: Mari Carmen, como muy bien dice la presidenta, pone rostro ayer a una situación que

0: al final de rehabilitar 18 edificis, suposen 204 vivendes, de manera que puguem millorar tant la envolvent tèrmica per a que la gent no pugui passar fred en hivern o massa calor en estiu, de millorar també l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Seran les primeres comunitats energètiques locals que tindrem en la ciutat, així com millorar pues, les carpinteries, finestres de tots els edificis. Al final, el que es tracta és no sols d'actuar en una obra d'un carrer, sinó de millorar la vida de les persones. Millorar la vida de les persones com millorant al final el confort que poden tindre en les seues cases. I també és una fórmula de lluita contra la pobresa energètica, en el sentit de que aquelles persones, independentment de recursos que puguen tindre, pues, puguen aprofitar les energies per a poder tindre aquest confort en les seues cases. Este programa ve finançat a través dels fons europeus. Rebem un 84% a través de fons europeus, de 5 milions i mig d'euros que estan invertint-se ací. Un altre 10% que serà la finançació que posarà l'Ajuntament i un 0,84% que és l'aportació que han fet els propis veïns. Suposant al final que les seues cases revaloritzaran en al voltant uns 20.000 euros en totes les inversions que estan fent-se i suposant que l'eficiència energètica dels edificis augmentarà entre un 65 i un 70%.
1: Bueno, després d'este periple, Germán, en quin moment es troben? Perquè ja veiem aquestes façanes que ja tenen un nou color, color verd, ja pot dir-se que està finalitzat, en quin moment es troben?
2: Bueno, estem finalitzant els primers blocs que van a començar l'any passat. Ara mateixa, la primera fase, pràcticament la primera manzana, ja està pràcticament acabada, estem en els remats finals, per poder centrar-se més en la part de baix i continuar els treballs. Ara mateix ens queden 2-4 blocs en realitat que estan un poquit més retrasats, però bueno, estem concentrant-nos en rematar tota aquesta primera part per la comunitat dels veïns principalment.
1: Bueno, el segon procés llarg, com comentava Vanessa, no? Com heu anat solventant els entrebancs que han sortit?
2: Bé, han hagut molts. La veritat és que un projecte es fa en una idea i després quan comences vas trobant coses que no estaven previstes, moltes coses que preveies fer-les d'una manera es compliquen i s'han d'actuar d'una altra manera, molt més complicada, molt més de temps, i això és un dels problemes que hem tingut sobretot, una previsió de plans de finalització que no es pot complir perquè és inevitable que isquen coses no previstes, i en aquest cas pues, estem tenint moltes perquè no oblidem que són molts veïns, són més de 200 veïns. És una actuació en teoria estàndard per a tots ells, però al final tu entres en una vivenda, uno s'ha canviat una carpinteria, s'ha modificat una cosa, i dins del que podem sí que estem adaptant-se a les necessitats de cada un d'ells, però realment és impossible, encara que tractem de fer-ho de la millor manera possible per a ells.
1: Perquè, Vanessa, n'hi ha uns plaços que complir, perquè això són les ajudes que venen d'Europa, fons europeus, i Europa marca plaços, no? I ahir sí que tenim que posar-se les piles, no?
0: Sí, el plaç inicial que marcava Europa era juny d'enguany, el 30 de juny d'enguany, que de fet era el plaç que teníem per a poder fer aquesta actuació. A partir del 5 de juny es va publicar un decret que ens ampliava aquest plaç, i actualment l'empresa, pues, que en aquest tipus d'obres que tenen aquesta envergadura, com estàvem comentant des de la coordinació de l'obra, pues, sempre surgen coses que cal solventar. I bueno, la previsió que tenim ara és, abans de final d'any, que pugui acabar aquesta actuació, estarem dintre de plaç, i jo crec que el millor no és que entenc les molèsties que pugui causar una obra, no? I evidentment quan antes l'acabem millor, però jo crec que més enllà dels plaços el que importarà és al final que el resultat siga l'esperat.
1: Sí, perquè hem vist alguna veïna que ha vingut així, ha aprofitat aquesta visita que hem fet a l'obra per consultar, per preguntar, perquè les obres, comentava Vanessa, són incòmodes per a tots, però al final el resultat valdrà la pena, no? Haurà valgut la pena, no? Com a expert, com a tècnic, Germán.
2: Sí, val la pena, i així ens ho comuniquen els propis veïns. mos ho diuen, a banda de la problemàtica de la incomunitat de l'obra, ells estan contents perquè estan veient ja els resultats. Ja fa temps, encara que no estiga tota la façana terminada, ells estan veient que dins de casa tenen unes temperatures molt més còmodes i estan notant, inclús molts veïns mos ho diuen, que no estan encenent l'aire, que... O sea, és a dir, sí que estan tenint ja els beneficis i quan acabem més encara, con lo qual és una actuació que realment té molt bon, molt profit per a tots els veïns.
1: Molt bé, Vanessa, per a concloure.
0: Res, donar-vos les gràcies per estar ací i això, pues, un poc que la finalitat d'aquesta actuació és, més enllà d'anar una actuació en el carrer, tratar de millorar la vida de les persones. Este és el començament, perquè després continuarem amb la Font Dolça i esperem, pues, que el resultat siga l'esperat per a tots.
1: Vanessa Motor, regidora delegada d'Arquitectura, en este cas, i Germán Borrajo, cap d'obra. Moltíssimes gràcies als dos.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: Perfecte.
3: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy Alcoy anem a parlar d'un sector professional molt interessant, al mateix temps també pense un prou desconegut i que tenen un mèrit molt gran. Pues parle dels agents comercials, és el Col·legi d'Agents Comercials d'Alcoy, perquè a més està en aquests dies en una fita molt important, estan celebrant el seu centenari, 100 anys de la seva fundació. I per això el que han fet així en Ràdio Alcoy és portar als estudis, tindre-los així a una representació del col·legi i passen molt ràpidament a presentar al seu vicepresident, que és José Bercher. Bon dia, José, què tal,
5: bon dia.
4: Com estàs?
5: Molt bé, gràcies.
4: Un plaer tindre't així en els estudis. I ves molt ben acompanyat per un vocal, uno dels vocals de la junta directiva, que és Vicent Ribes. Bon dia, Vicent.
6: Bon dia, Paco.
4: Molt bé, un plaer també que vingues i que mos teniu que contar moltes coses, perquè a veure, estos dies són molt importants, esteu a més celebrant una exposició, però bueno, a part de parlar de lo que és l'actualitat, volem saber el feteix, 100 anys, o sea, estem parlant d'un segle de vida. José, jo crec que què representa, no? Per al COI, per al col·legi, el complir 100 anys.
5: Bueno, representa un orgull estar 100 anys en el COI i en agents comercials alcoians, venent els productes que s'han fet en el COI al redor del món i d'Espanya, i aquest orgull és una reivindicació professional del valor de l'agent comercial i del valor del COI. És una memòria històrica, han estat 100 anys conjuntament.
4: Molt bé.
6: Penseu que en la centralització que tenim, pràcticament queden només 3 o 4 col·legis en tota Espanya que no són capital de província, però ahí estem els alcoians aguantant.
4: Ahí resistint, l'aldea gala, que diuen, no? Asos ahí per damunt de tot. I a veure, i José, parlaves molt interessant, vaig estar en la roda de premsa de presentació dels actes del marquès de Sant Jordi.
5: Sí, t'explique.
4: Explica'm un poquet d'aquesta fundació.
5: El marquès de Sant Jordi va ser el promotor de la gent. Entonces ell era president de la Càmera de Comerç i va ser el promotor del Col·legi d'Agents Comercials d'Alcoi. La primera acta fundacional es va fer el 23 de juliol de 1926 i ahir es va constituir el Col·legi d'Alcoi.
4: Bueno.
5: Pensa que som primer que Alacant. A València és un primer que Alacant. Perquè havia en el COI unes ganes de vendre i entonces això es tenia que més o menys regular claro. I fiscalitzar pel mig del Col·legi d'Agents i dels agents comercials. Este home, el marquès de Sant Jordi, va ser el que va fer el Collao, va ser el que va fer la Font Roja, els xalers de la Font Roja quan va ser alcalde del COI perquè la gent, els funcionaris de l'Ajuntament se n'anaren en un puesto de vacacions. Va ser una gran persona i promotor del col·legi i dels negocis en aquell entonces del
4: molt bé. I dins de tot el que va fer eixe acte fundacional, ara farà, per tant, juliol farà 2 mesos, 100 sí. anys i 2 mesos.
5: Correcte,
4: ara
5: sí, exactament. Sí.
4: Es diu pronte. A veure, i en eixe motiu, que jo crec que és un motiu molt important, heu organitzat una sèrie d'actes que vau donar a conèixer, però ara volem que els oients de Ràdio Alcoi es coneguin.
5: Han fet una exposició, que van inaugurar l'exposició el 10 de setembre en l'Ajuntament d'Alcoi, en el Zaguán. Qualsevol alcoià pot anar en horari de visites a l'Ajuntament i veure els productes que en aquell entonces els agents comercials venien, perquè allà n'hi ha pots d'olives de fa 100 anys, textils de Carbonella i de Ferrantis de fa 100 anys, paper de bambú, coses de metal·lurgia. Estan tots els productes que els alcoians venien en aquell entorn fa 100 anys estan ahí representats. La gent que veu l'exposició es queda a mirar. Esta exposició és la primera activitat que farem del centenari, perquè després el dia 1 d'octubre farem el cierre de l'exposició. Aquesta exposició de fa 100 anys la fem conjuntament en el modernisme, perquè estiga conjuntament sí, modernisme i perquè va a la part, no?
4: Sí,
5: perquè la
4: són gent els mateixos anys, pràcticament.
5: Correcte, sí. Entonces, el dia 1 d'octubre farem la cloenda de l'exposició i farem un acte en la Mútua de Levante on donarem insígnies als col·legiats que porten més de 25 anys fent feina en el col·legi i després farem col·legiats d'honor a gent important o a gent que ha col·laborat molt en el col·legi o gent que ha estat molt ben relacionat industrials d'Alcoi on estan molt ben relacionats en el col·legi d'Alcoi.
4: Molt bé, on serà Vicent, que és un poquet per añadir-nos algun dato d'aquest acte.
6: Sí, el com vos hem dit, el farem el 1 d'octubre en
4: Fundació,
6: en la Fundació, la Fundació de la Mútua de Levante, que si passeu a veure l'exposició en l'Ajuntament, creueu d'enfront i, ja està. I ho tindrem tot propet.
4: Molt bé, perfecte.
5: Està pensa molt... que n'hi ha col·legiats que porten 44 anys de servici.
4: 44, imagina't.
5: Que es diu molt pront, sí, sí, gent que té 70 anys i continua fent accions de venda.
4: Ostres, que bo, que bo. Caralita, jo, dins de l'exposició, a part de lo que has comentat, aquests xicotius detalls, vam estar revisant-la, hi ha també unes maletes.
5: Sí, home,
4: la maleta és
5: la principal distintiu. Arma... de la gent comercial. Nosaltres tenim un monument a l'Avenida d'Esplanitat sí. enfront de Mercadona, un monument que és el de la gent comercial, on està l'home de traje i una maleta. Antes, antigament, les maletes es portava tot el mostrari textil, els pots d'olives, el paper, qualsevol cosa es portava a la maleta. I un representant, un viatjant, un agent comercial, és la primera eina que tenia és la maleta on portava tots els productes.
4: Estaven forts, no? En aquella època tenia que estar fort.
6: No és com ara que tens que portar la tablet i has d'ensenyar els vídeos, has d'ensenyar les demostracions, però bueno, en aquella època la maleta era molt important. Sí.
4: Ha canviat molt, són maletes xulíssimes. Precisament, això és la següent pregunta que estava comentant Vicent. Com ha evolucionat? Perquè, clar, 100 anys són molts anys, és tot un segle. Com han sigut aquests canvis?
5: El canvi ha sigut brutal. Jo he parlat en gent, agent comercial molt major, que dia que feia els pedidos en Madrid, feia tots els pedidos, el dia següent s'anava a l'estafeta de correus, en una carta enviava a l'empresa els pedidos de cada client i l'home estirava dues setmanes o tres setmanes en Madrid o per Espanya. Avui en dia ha canviat moltíssim, portava en la maleta les mostres físiques i anava ensenyant-les personalment. Avui en dia ha canviat molt. Avui en dia el passen un pedido per WhatsApp. L'entrega té que ser immediata. Tu ensenyes mostraris en vídeo. Dius, descarrega't en la nube i veuràs tot el meu catàleg. Avui en dia ha canviat molt. Avui no cal portar mostres físiques. Nosaltres ara tenim eines com a vídeos, com a tablets, com a coses on es pot demostrar i ensenyar. De totes formes, el valor humà o el face-to-face,
4: el
5: donar la mà a un tio i mirar los ulls, ostres, això ajuda molt a la venda.
4: Això és importantíssim, això no ho substituirà, pararem del futur. Precisament un poc, Vicent, el fet... perquè a més estem parlant de l'agent comercial i jo al principi ho dia, som un poquet desconeguts, què és el que fa l'agent comercial?
6: L'agent comercial bàsicament el que fa és posar en contacte empreses que volen vendre en empreses que necessiten comprar, és bàsicament un intermediari entre empreses i el que fa és habitualment per aprofitar les seues visites porta representació de diferents empreses, entonces quan visita un client li ensenya diferents tipus de productes que puga necessitar i Cada un d'aixòs productes sol ser d'una fàbrica o d'una empresa diferent.
4: Claro.
6: Lògicament, per motius d'ètica i de compromís, mai porta, si portes una representació de portes, no agafes portes d'una altra,
4: claro,
6: d'una altra empresa.
4: Si és d'un sector, és d'una. Després sí que d'una altra cosa, però...
6: D'una altra cosa sí, però, vale, però intentes defensar sempre el teu, claro, client.
5: Gestiona una cartera de clients i promou acuerdos. Acuerdos són ventes, tanca ventes, fa cobros, fa la gestió perquè el negoci acabi bon fi, eh?
4: Sí. Sou superimportants perquè això, perquè el que permet és deixar cara de dir, jo necessito això és el que necessites tu, tu compri, perfecte.
6: Internet ens ha donat moltes avantatges. El que passa és que a tu com a persona, quan entres a internet a buscar algo, trobes milions d'ofertes, milions de productes, i dir, no és el mateix que puguis veure 2 milions de productes, que tinguis una persona en la que confies, en la que porta una trajectòria, que sap el que està venent i pot ajudar-te i assessorar-te. Ese tracte de persona a persona jo trobo que no el perdrem mai.
4: Sí, dins del mare magnum este actual, pues vosaltres sou aquests guies. No?
5: Sí, perquè ajudem a la decisió de compra, perquè nosaltres ja ho han cribat tot, ja han mirat totes les possibilitats, i ofertem al client el que pensem que el client necessita. I li ho donem fàcil i mastegat.
4: Mastegat, això és important. Ho hem comentat al principi, els 100 anys del col·legi d'agents comercials. A veure, el fet de ser col·legiats, per què? Perquè, Vicent, José, el que en digueu. A veure, què són els serveis que ofereix al seu
5: associat? És importantíssim. Primer, tens el respaldo legal del col·legi, perquè som una entitat professional. Després tens la deducció de tots els gastos que genera la professió, cotxe, internet, telèfon, tens el 100% dels gastos deducibles.
6: Tenim els taxistes i nosaltres crec que som els únics que ens podem deduir el 100% del cotxe.
4: A veure, és important. Compte.
5: Tenim una bolsa de treball, tenim obligacions legals, tenim una defensa professional, tenim segur de responsabilitat civil, tenim una formació contínua, tenim cursos d'agent comercial online. Per ser agent comercial t'has de tindre el curset fet, són 32 hores, però n'hi ha que fer-lo. Després també tenim un màster en la Universitat d'Alacant d'agent comercial. Està tot, ho tenim tot,
4: Tenim
5: moltíssima informació del mercat i dels clients.
4: Exacte. Entre vosaltres també feu un networking, el fet d'estar ahí tots junts també vos ajuda. Pues mira, jo el passe... Jo ara he tingut així un client, doncs mira, te'l passe perquè així tu pugues, no?
6: I negociacions en empreses grans, doncs, per exemple, des de el col·legi, no actuem soles des del col·legi d'Alcoi, el col·legi d'Alcoi està integrat des de tota l'estructura de col·legis i ahir arribem a acords en companyies i en empreses i tenim uns descomptes en gasolina, en combustibles, en moltes coses que altres no tenen.
5: En segurs de vida, correcte.
4: També, per exemple, això també és important.
5: Tenim un contracte en Repsol, en Moeve, en
4: diferents empreses.
5: En les empreses
4: molt
5: grans. Tot això es fa perquè són 35.000 col·legiats en Espanya.
4: 35.000.
5: En el coi són poquets, són 76, però, claro, tu agarres Madrid i són 5.000, agarres València i són 1.500, Barcelona troba que són 3.000. Entonces, claro, tots aquests col·legiats, quan el president nacional parla en la CEPSA, diu 35.000 targetes que te compraran gasoil a ti. Entonces, claro, aquell fa un descuento. El descuento, nosaltres tenim un descuento especial de gasoil per ser agent comercial, un descuento especial per el segur de vida, jo tinc el segur de vida en ells, tinc totes les targetes, tenim el telepass gratuït per l'autopista, tenim moltes avantatges, realment tenim moltes avantatges.
4: Molt bé. Ara que has dit el president dels col·legis comercials, què farà això, home?
5: El president ve a la cloenda del
4: el dia 1 d'octubre.
5: El dia 1, perquè donarà 2 medalles d'or de diamants a 2 persones que han estat vinculat al col·legi durant 44 anys. Uf. O més, han sigut presidents, secretaris, han sigut de tot en el col·legi i ha sigut un suport. Entonces van demanar que vinguera el president nacional i es donara com a mèrit, perquè aquestes persones encara estan en actiu i estan en el col·legi i en la Junta, donar la medalla d'or de diamantes a aquestes dues persones per la seva labor que han fet durant tota la vida en el col·legi de gestors comercials del COI.
4: Així al COI tindrem això de president. Molt bé, molt bé. Això està genial. A veure, entrem un poquet ja en la recta final, a veure, perquè, bueno, l'última, abans de passar a la següent pregunta, el col·legi, la seu, la tenim molt a prop de la ràdio. Esteu ahí en Isabel la Catòlica. ¿Vale?
6: Sí, en el número 17 baix.
4: Allí, a més, tenim una instal·lació molt xula. Vaig entrar jo l'altre dia i ho tenim molt guapet, això.
6: Moltes gràcies.
4: A veure, quants són els principals reptes? A veure, això ho hem estat un poquet apuntant al llarg de l'entrevista. Hem parlat d'aixòs 100 anys que porteu de trajectòria, però a què s'enfronta els agents comercials d'Alcoi de cara al futur i també quines oportunitats teniu, Vicent?
5: El repte és vèncer la bretxa digital i adoptar aquestes eines perquè sigui una ajuda. Nosaltres tenim un problema en la venda en internet i tot això, però el principal repte és eixe. Després tenim un altre problema, que és la falta d'empreses, la falta de sou industrials, perquè cada volta queden menys empreses en el COI. Això és una llàstima, perquè nosaltres estem molt preparats per fer la venda i tenim d'anar a buscar empreses fora del COI, perquè no tenim tant d'empreses de textil com empreses de metal·lurgia o de paper. Cada volta queden menys, sí, menys empreses.
6: Però per l'altre costat també hem de dir que, com estem integrats dins de la xarxa de col·legis, ofertes d'empleo i ofertes de per gent que tinga ganes de manejar-se,
4: tenim.
6: Assignen oportunitats estupendes de, bueno, si t'agrada viatjar, t'agrada conèixer gent i t'agrada això, esta és una feina molt bonica i és una feina de ser autònomo, de pelear per tu i de buscar-te tu les faves.
4: Precisament això era un poc l'última pregunta que volia fer, això, els oients de Ràdio Alcoi que han estat escoltant-nos, ostres, la gent comercial, un monument, 100 anys, ostres, això és una faena, aquest màster que ens has comentat en la Universitat d'Alacant, precisament això, què poden fer, com poden interessar-se, a més d'aquestes ofertes laborals que comentava Vicent també que hi ha, parlem-nos un poquet d'això i acabem.
5: Si vols fer faena, si tens un perfil extrovertit i t'agrada conèixer gent i viatjar i manejar-te, no estar tot el dia en una oficina o en una fàbrica, esta és la teua feina, perquè tindràs moltes satisfaccions, faràs amics que et duraran tota la vida i tindràs una professió dinàmica on cada dia serà diferent, i si un dia per l'esprat em vols anar a la playa, te'n vas a la playa, perquè avui portes el telèfon al client, el toca i el passa el pedido.
4: Eres el teu jefe, eres autònom,
5: eres autònom i eres
4: llibertat,
5: el teu jefe.
4: Eixa llibertat d'horaris i tota aquesta activitat, molt bé. Vicent, si vols aportar alguna coseta més? Sí, jo crec que ho ha deixat ahí molt clar.
6: No, jo simplement que si algú jove que mos fan falta, que tenim col·legiats ja majors, però mos fa falta sàvia nova, si s'animeu i voleu, com vos hem dit, estem en el COI, podeu vindre a veure-mos a Isabel la Catòlica d'Èsset, o també podeu entrar a la nostra web, coacalcoi.com, i ahir podeu demanar informació, veure un poc més de tot el que fem.
5: Una cosa que volia dir-vos, una de les coses que fa el col·legi també és donar una beca a la Universitat del COI, al plan, a l'estudi, fan un plan de
4: marketing
5: i donem una beca a qui mos diu el professor.
6: Normalment és algun treball vinculat a l'activitat comercial, industrial, i això, doncs donem una beca cada any de 1.000 euros al millor treball de final de carrera que reuneix aquestes característiques.
4: Molt bé, així en el campus del COI.
5: Anem també a parlar sobre el col·legi i sobre els col·legiats.
4: Doneu xerrades
5: una volta a l'any a la gent que està en NADE, i n'hi ha molt bona col·laboració
4: a partir d'ahí. Vale. Reuniu més o menys una volta al mes.
5: Sobre una volta al mes, a final de mes m'ho reuniu.
4: Molt bé, doncs res, ara molt fàcil, hem de passar-se per l'Ajuntament, per la casa gran, la casa de tots, entrem en el hall i veiem aixes vitrines, aixes maletes, aixa, a més una lona ahí gegant composat, ahí, xulíssima, d'aixos 100 anys, i el dia 1, ahí, aixe acte central, com heu dit, d'homenatge, pues això, a gent que porta tant temps amb vosaltres com a, com a agents comercials. Jo crec que hem conegut en estos minuts, i estem ja quasi passant, la veritat que ha sigut molt interessant tot el que ens heu contat, José i Vicent, i res, vos agraïm moltíssim la vostra presència sí, en els estudis de Ràdio Alcoi.
6: Moltes gràcies a tu, Paco.
7: Y ahora te cuento que si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
8: Hola, salutacions cordials. Esta setmana per a tots vostès, Amagatalls de la festa. Este dijous contem amb Enrique Villar, que és el ponent d'actes i festivals de l'Associació de Sant Jordi, i ve acompanyat de José del Valle, assessor musical de la mateixa entitat. Xiquets, primer que res, gràcies per acompanyar-me un dijous de migdia, sé que esteu afaenats i és molt d'agrair. Bueno, jo sempre dic que per festes el ponent de festa té molta feina i pel mig any el ponent d'actor i festivals.
9: Sí, així és, així és.
8: I durant l'any l'assessor musical i l'àrea econòmica no paren.
10: Exacte, sí, molt bé.
8: I així que, Enrique, que si vols comencem per tu,
9: sí,
8: perquè
9: claro, sí.
8: L'acte més primer és el teu.
9: Sí, nosotros este año, fuera de lo que es un acto de los actos de mitja un año normal, al tener el 750 aniversario se han programado algunos actos, digamos, especiales, extras. Y de hecho, pues, siguiendo un poco por fechas y la organización de fechas, el primer acto que vamos a tener así más marcado es este domingo 27, que se va a hacer una gloria modernista. Entonces, pues bueno, con colaboración, por supuesto, con el ayuntamiento y demás, pues ahí se han involucrado muchísimo la Junta y al final, pues cada fila va a representar a una fila de esa época. Donde...
8: ¿Será de esa época?
9: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, además muy, muy bien asesorado.
8: ¿Domingo
9: ahí...
8: a qué hora?
9: Eso va a arrancar a las 12 desde la Fontredona.
8: A las 12.
9: A las 12 arrancará desde la Fontredona, domingo. Y de hecho, una de las cosas que se ha elaborado mucho, aparte de lo que es la vestimenta, pues José del Valle, en este caso que lo tenemos aquí, se ha preocupado muchísimo de buscar pues lo principal también en lo que es la fiesta, la música.
8: La música.
9: Sí, sí, sí.
8: Bueno,
9: sí,
8: José, sí. Tú dirás quina música és també de l'època.
11: Bon dia. Bé, pues, lo que ha comentat aquí que enguany saben tots que la figura, una de les figures en les que commemora la Setmana Modernista és Gonzalo Barrachina, que saben que és el nostre el autor del nostre himne, i el que s'ha volgut buscar era que els dos bàndols, el Canal Cristià com el Moro, i es queren acompanyats de música d'ell en pas dobles d'ells. Tots coneixem Ecos de Levante, que és acompanyant el bàndol cristià en el que s'estrenarà el nou Sergent Cristià.
8: Ah,
11: i en el bàndol Moro hem fet una aposta que a més ahir agraeix jo públicament al nostre sergent Mauro, el sergent Moro, perquè ha accedit i a més li ha agradat molt la proposta i ha sigut un poc ell també el que ha impulsat aquesta fera. I si dan el sargento Moro, Mauro.
8: Ah, Mauro Camanyes. Mauro, sí, sí,
11: Mauro Camanyes. I ell ve una proposta que i si dan en un pas doble de Gonzalo Barrachina que es diu Goya.
8: Ah.
11: Llavors, és un pas doble de l'època, nosaltres hem volgut pues, també que no siga tot i sí. Que la gent coneguera. És un pas doble diferent, però Mauro vamos, ha accedit i, bueno, i seran, en aquest cas, Goya la interpretarà la música primitiva Apolo d'Alcoi, que acompanyarà el bàndol Moro, i la Societat Musical Nova d'Alcoi acompanyarà el bàndol cristià en Ecos de Levante. I seran dos pas dobles de Gonzalo Barrachina, un poc per commemorar aquesta figura.
8: Està bé.
11: I és una col·laboració que fem, que ens ha demanat l'Ajuntament, i nosaltres col·laborem en la Setmana Modernista d'aquesta forma.
8: Seguim ja en l'acte
9: sí,
8: del mitjà
9: sí.
8: O seguim de música? Sí. Vosaltres, si no em deixeu parlar a mi, millor.
11: Aquí que tira.
9: No, nosotros...
8: El dia 1...
9: Exacto, ya continuaríamos después de lo que es el domingo, la tradicional partida, primera partida del torneo de cotos en el colegio de los salesianos. Y dará comienzo a las 8:15 y como siempre estarán todas las parejas jugando y empezaríamos lo que es el torneo.
8: Y en ese momento es prenden todos los filaes más... Fernández de Música.
9: Eso es, son, si no recuerdo mal, 32 parejas las que juegan, dependiendo.
8: Y ese día se van la mitad al carrer.
9: Sí, sí, sí, sí, sí, hay que ir así, hay que ir así. La verdad es que siempre se agradece, es una participación mayor, grande, y la verdad es que, pues bueno, es chulo. La verdad, pues al final hay que hacerlo así por reducir un poco, porque lo que es el calendario de todos los actos de Midjain está muy cargado, está muy cargado. Pero bueno, oye, siempre es ilusión y alegría todo eso.
8: José, ¿tú cuando quieres decir algo de música? Pues...
11: Yo una coseta, Paco, que sí. También en lo de la Semana Modernista també comentar que actuen aquestes dues bandes perquè les altres dos participen ja, el Serpins participa en el passacarrer que es fa el divendres i la Unió Musical participa en la inauguració fictícia que es farà per commemorar el pont del viaducte. Per això són les quatre bandes, en aquest cas la Glòria participen les altres dos.
8: Molt bé, vull dir que
11: estiguen, que estan les quatre implicades. Estan les quatre implicades en diferents dies. Exacte.
8: Bueno, el dia 2...
9: Tenemos este año, al principio, los sainetes, el día 2 y el día 3. Este año se ha decidido poner al principio de octubre y es en el Teatro Salesianos. Este año lo que se ha decidido ha sido hacer, también un poco por motivo del 750, dos sainetes, un pelín más reducidos, que es La visita del Blavet y La vinguda del rei Pere de Joan Valls.
8: Sí. Bueno, en el teu permís, sí, claro. Dic que esos sainets... que són de Joan Valls, jo he tingut, bueno, l'avinguda en la visita del Blavet va fer un paper i a més l'ha dirigit i en l'altre l'avinguda del rei Pere,
9: sí.
8: Crec que va fer Roger de l'Àvia. Es fan unes escenes soles, no?
9: Sí. Sí, se han reducido un poco. El cuadro artístico ha estado. Eso es. El cuadro artístico lo que ha hecho ha sido adaptarlo los dos directores. Porque
8: bueno,
9: son dos directores, perdoneu-me,
8: però això ho dic jo sempre des de que faig ràdio. Está todo venut, pero vayan a la taquilla que siempre en queda alguna.
9: Sí, sí, sí. Además, este año hemos hecho cosas nuevas que lo tengo aquí ya también para que sea más accesible. De hecho, mañana se hace la venta al público ya abierta, aparte de todo lo que hemos estado recogiendo, tanto por parte del cuadro artístico como por parte de la Junta, quedan a disposición, por supuesto, como siempre, entradas para la venta al público.
8: José, yo vaig parlant en ell del mitjany, pero tú, Moler.
11: Tranquil, está controlado.
8: El día 3, que es dissabte, que es dia de Sainet, també és el viatge que va a Fontilles, no?
9: Eso es, coincide en este caso. Los horarios de los Sainetes no siempre son igual, de hecho este año el viernes será a las 8:30 y el sábado a las 7:30 va a ser una sesión y la visita al sanatorio de Fontilles
8: el
9: es el
8: viernes
9: sábado 3.
8: ¿Se hacen dos sesiones?
9: No, viernes una y sábado una, es una y una.
8: Ah, se hacen solo una.
9: Una, o el sábado el viernes 8:30 y sábado a las 7:30.
8: El diumenge, dia 4.
9: Pues este año, concurso de pintura.
8: Infantil.
9: Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, en las bases del concurso hay diferentes categorías. Y este año lo que hemos querido ha sido potenciarlo y lo devolvemos a la Glorieta, al Parque de la Glorieta. Entonces, pues hemos querido tener un poco la iniciativa de volver a llevarlo allí porque estábamos teniendo demanda. Nuestra ilusión también es que haya más participación. Lo hemos comunicado también a los colegios y creemos que va a tener otra vez una buena aceptación. Yo recuerdo, y por supuesto tú, Paco, tendrás eso en mente también, que se ha llegado a hacer en el Parque de Cervantes, se han hecho en diferentes ubicaciones. Entonces, pues hemos querido volver eso, a llevar a la
8: Glorieta. Va començar a fer Cervantes perquè quan la remodelació de la Rosaleda vam tindre el monument en Cervantes.
9: Això és.
8: Després, jo no sé, la Glorieta crec que és el paisatge més emblemàtic que tenim a Sinocoi. Per fi, a lo millor, es una idea de que fuera en diferentes racons.
9: ¿Sabes lo que pasa? La Glorieta es un espacio que también está muy solicitado. Y octubre, quitando lo que son actos festeros, que está muy cargado, hay muchas cosas. Entonces, a veces, por coincidir en fechas y demás, pues lo normal también es intentar llevarlo. Y entonces, pues bueno, este año ha podido ser y dará comienzo a las 10:30 en la Glorieta.
8: Bueno, José, dime más cosas.
11: Yo, pues mira, también pues comentabos que...
8: Porque la semana, perdóname, la segunda semana, del 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, no tenemos res.
9: No, eso hemos decidido dejarlo por, también por respecto a lo del 9 de octubre, el puente y demás. Ahí hemos decidido dejarlo libre.
11: Yo volia comentar que, per exemple, també, ara, durant al llarg del mes d'octubre, coincidint en el que és el més important nostre després d'abril, que és octubre, el mig any, es donarà també el fallo del Premi de Composició, que en guany ha sigut modalitat pas doble i al llarg del mes d'octubre farem públic
8: quin dia?
11: Això és una cosa que encara tenen que reunir-se el jurat, no, però al llarg del mes d'octubre hi serà una notícia en la que s'informarà.
8: Es va comentar el jurat quin era, no?
11: Sí, bueno, el jurat estem aquí treballant i serà la notícia i durant el mes d'octubre el tindrem.
8: Tu també tens vot en el joc?
11: Jo coordino, que ja faig prou. I ja anem fent, i així a poc a poc, i també hi ha molts concursos i moltes resultats, perquè el que estem intentant és normalitzar totes aquestes coses i que el mig any siga un mes on totes aquestes notícies es diguin, perquè així està tot més concentrat, i els premis, tots els premis aniran dient-se, i entre ells està el premi de composició.
8: Jo vaig dir un dia que la festa, el 90% és la música, i crec que ton pare ton pare va dir el 99, i és veritat, perquè fins i tot en la fila que fas una firmalleta, si no hi ha algú que toqui això, no hi ha res. Enrique, passem.
9: Nada, después de la semana que hemos dicho del 9 de octubre y demás, nosotros ya lo que hacemos es el día 13 y el día 15 hacer partidas de cotos. El día 13 es la segunda partida que se realizará en la fila del Mig Cristiano, en la fila Navarros, y el día 15 es la siguiente y ya sería en la fila Realistas, pero por parte de la fila del Mig de la Magenta.
8: Ah, vale. Pero el día 15, el día 13...
9: En la fila Navarros.
8: Navarros pel mig any. I el día 15...
9: Per la escuadra del Mig.
8: Per la escuadra del Mig.
9: Y el día 15, el Mig este año moro es la Magenta. Como están con su local haciendo renovaciones y demás, la fila realista se ha ofrecido ayudarles y dar a la partida en la fila realista
8: es que
9: por parte
8: no
9: de la Magenta.
8: Que por eso no te había comprendido, caray.
9: Sí.
8: Realistes, sí. Bueno, seguim, José.
11: Sí,
8: Mirar, por el DASAT. Bueno, matinal, vol dir que el matinal ese és en el principal,
9: sí, en el Calderón.
8: Aprofitem
9: eso
8: que després
9: es,
8: el matinal és l'entrega de premis de
9: infantils. De literatura y pintura. Eso es, aprovechando que como por la tarde es la presentación de cargos, ya hace unos años que aprovechamos la mañana esa entrega de matinal y por la tarde es la presentación de cargos.
8: Bueno, diem la presentació de cargos com si fora no res.
9: Sí, és cierto. Sí,
8: bueno,
9: sí,
8: jo des d'ací, si algun càrrec està sentint bé, el dia de 7 és la presentació de càrrecs en el Calderón.
11: Que vinguen
8: els càrrecs, sobretot, no, que José, no fallaran.
11: Esperen que no.
8: El desig segur que no.
11: Ja se sentirà algú allí.
8: Però des d'ací es diu, per si algú ha sentit, que el dia 22, Paco Aznar, el que siga amagatall de la festa, té l'honor de tindre-los, però en el Monte Carlo, en el Saló Monte Carlo. Els quatre càrrecs, mossèn Torregrossa. Bueno, seguim per a Mulgau.
9: Nada, pues, tema de presentación de cargos por la tarde, la verdad es que, como dices, a veces lo nombramos muy rápido, pero es muy laboriosa.
8: La presentación de càrrecs és, primer, allí s'estrenarà a lo mejor públicament Víctor Hugo, ¿no?, com a secretari.
9: Es cierto, es de los primeros actos públicos.
8: I toca la nova també, José?
11: Sí, això com és un acte que fa, que fa la nova sempre i es fa un grup de la nova.
8: José Antonio Linares allí.
11: Sí, José Antonio Linares és el responsable del grup este, que és el president de la nova, i estaran allí i bé, pues és
8: segur que coneixent saps hasta quines peces toquen.
11: Algo sé. Ahí, bueno, que sabeu que la presentació de càrrecs és quan es posa la insígnia i ells on es nombren oficialment, a partir d'aquest moment ja són càrrecs oficials.
8: Una pregunta que m'han fet a mi, i jo tinc que fer-la el dia 15, si venen així. Estirien una peça, per exemple, l'Alfares Cristià.
11: El que intentem és parlar en els primers trons i ells en els seus càrrecs perquè sigui una cosa més personal, ja que és un acte per a ells, i busquem que sigui una cosa més personal. En aquest cas, puc anunciar...
8: Apòstol poeta.
11: Quasi. Això cada fila ho tria, no ho trio jo, perquè no em diga alguna cosa. I, bueno, això és posar per als primers trons i cada fila ha triat la seva peça i, en aquest cas, el fer és de la nostra fila, de la fila Sitges. El nostre amic Coque estarà acompanyat posant l'insígnia per Tino Herrera.
8: Coque, per fi ho has aconseguit.
11: Exacte.
8: Tu no el deixes a la ràdio fins que em facis a mi l'entrevista. Coque i Judit, grans amics i grans festers.
11: Bueno, doncs pues Coque serà, dit que era Tino Herrera, va de Mando Blanquer, una de les nostres marxes emblemàtiques de la nostra fila. Després passem al Capità Cristià, Asturianos en aquest cas, seria Chirimiki, que també és una peça molt emblemàtica d'ells, de Jordi Company. Els Bequeteros, l'Alfares Moro en aquest cas ha triat una peça no és molt escoltada, que es diu Shakir, d'un tal Antonio Pardo. I és una peça que pareix ser que tindrà una part important en el seu boato. I després els realistes, en aquest cas també Abacuc, eixirà en capi, bueno, eixirà, li posaran la insígnia en capitan de Saúl Gómez, també és una
10: Saúl Gómez,
11: és una peça molt, molt reconeguda en el món fester actual. I finalment el Sant Jordiet, trien un mor Mudéjar, segur que és de la fila Mudéjares, i un mor Mudéjar de Rafa Mullor, i serà el xiquet i xirà per posar l'insígnia en aquesta peça. Jo crec que estan molt ben triades per cada fila.
10: Molt bé, molt bé, molt bé, molt ben triades, però en la meva època, jo per això t'he dit, ho aposto al poeta, i en els asturianos t'haveré dit,
11: sí, bueno,
10: el desitjat.
11: Tot canvia.
10: Bueno, més coses.
9: Más cosas, nada, una vez finalizado lo que es la presentación de cargos el día 17, después pasamos ya esa semana al 20 y al 22, martes 20 y jueves 22, donde continuaríamos con la semifinal y la final.
10: ¿El 20 dónde se hace?
9: De Cotos.
10: Semifinal, ¿no?
9: El 20 es en la fila, en los CIDES, Alférez Cristiano.
10: Es la semifinal.
9: Eso es, y la final, este año le toca a los cristianos, y la final el jueves 22 en la fila asturianos.
10: Una pregunta, Enrique, antigamente anaba todo, Tomón, tota la fila.
9: Sí, sí.
10: Un dia crec que em vas dir ja l'any passat que només van 10 parelles o 20 o procuren o va tota la fila.
9: Acompanyant
10: per exemple,
9: Sí. Hay mucha participación y además aparte de la participación hay mucha gente que asiste a ver las partidas.
10: Que s'ha limitat l'assistència de festers o va...
9: No, a ver, en Salesiano sí, pero porque ya es imposible, sí, o sea, van las 32 parejas con sus meses, exacto. Entonces ahí es un momento que el aforo no da para más. En las demás filas sí que es cierto que cada vez hay menos mesas para jugar, donde la gente va a ver las partidas, a veces es más difícil porque al ver menos mesas es más difícil acceder a poder ver. Bueno, pero sí, hay gente que va a mirarlas.
10: Porque el tenemos que decir amunt. El 15...
9: El 22 sería la final en la fila asturianos. Y luego ya pasaríamos al día 24, al día de lo que es conocido como el Mitjano, concurso de olla.
10: Concurso de la olla, que es fa con tots els anys en la Glorieta, pero desde fa uns anys ha canviat el concurs, fa de migdia.
9: Eso es. Ese
10: el
9: formato,
10: fallo els dos.
9: Eso es, ese formato va a continuar igual. A la una y media serà l'entrega de platos.
10: La Glorieta està oberta fins a les 6 de l'esprà, almenys.
9: Sí, sí, eso continuarà igual.
10: Però aquest dia crec que hi ha algun acte més.
9: Hay algo especial, sí.
10: Bueno, pues, digau-ho.
9: Pues por motivos de lo mismo, del 750 este año, pues ha decidido el hacer una diana y dejar vestir a los festeros que lo deseen. En este caso... pues la diana, vamos a hacer un completo, todo lo que es como nosotros conocemos el día de la diana, que es, haremos una misa del fester a las 7 de la mañana en la iglesia de San Jorge, y a las 8 menos 10 será un rezo de Ave María, habrá un acto más, y a las 8 dará comienzo lo que es la diana.
10: Desde
9: la Plaza de España. El recorrido de diana, como conocemos todos, normal, el día de la entrada por la mañana.
10: Ah, pues a mí me habían dicho de la Font Redona hasta el Ayuntamiento.
9: Eso es la Gloria Modernista.
11: La Gloria Modernista.
9: La Gloria Modernista, el 27 de este domingo, es desde la Font Redona
11: a San Jorge.
9: A San Jorge. Y San Jorge se girará esa gloria en respecto
10: pero
9: a la iglesia.
10: Lo que es la
11: diana es el recorrido.
10: La diana del día.
9: Eso va a ser el recorrido que conocemos todos de diana.
11: Sols que aniran en ordre de antiguetat.
10: De la teua fila m'han oferit a mi, inclús arrencar-la de cabo, i ho dic. No, perquè no em dona per tant, perquè tinc ràdio després i no. Ara estan fent més senyes perquè la tècnica, Maribel, vol que donem-nos un consell publicitari i si sou tan amables, anem a escoltar.
9: Por supuesto.
12: ¿Tienes un evento y buscas un diseño exclusivo? ¿O necesitas un arreglo perfecto? En El Costurero de Maika lo hacemos realidad. Y si tu sueño siempre fue diseñar, no te quedes a medias. Aprende con nosotros desde cero y crea tu propia moda. El Costurero de Maika. Encuéntranos en Juan de Juanes número 5, Alcoy. O llama al 650 780 220.
7: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.
13: Inmohobby és la immobiliària on no només tens compra-venda o lloguer. Tens assessorament de com invertir al mercat immobiliari. Amb una atenció personalitzada, trobem just el que busques, el que rendibilitza la teua inversió. Inmohobby és seguiment a cada pas, és gestió del teu lloguer, és disseny i reformes. Inmohobby és tot el que necessites. Ens trobaràs al País Valencià 18 d'Alcoi. Inmohobby eres tu.
8: Bueno, ja heu escoltat els consells i tan necessaris. Enrique o José, on s'han quedat?
9: Estàvamos por lo del mitjany, la Diana. Que...
8: Ese dia es fa el concurs de l'olla,
9: sí.
8: I el dinar,
9: sí.
8: Dinars,
9: cada fila organitzarà, o... claro, como crea oportuno, porque también depende mucho del horario de les entraetes, porque va a ser igual. A las 6 de la tarde empezará y se continuará durante toda
8: la tarde. Bueno, pues si me permitís, Radio Alcoi estará en el Nesig de 1 a 2.
9: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
8: Vol dir que allí si passeu i jo voleu fer-me la visita, alguna pregunteta vos faré.
9: Molt bé.
8: I la Glorieta, pues, a vos se tendrá que anar a filar perquè allí no cabrem.
9: Sí, o... va a ser un año especial. Al dejar vestirse a los festeros, la verdad es que por lo que estamos hablando hay mucha ilusión, la fiesta es ilusión. Sí. Y el dar la oportunidad de poder...
8: La meva fila ho han fet, això, Diana, per veteranos.
9: Sí, sí, sí, nosotros también en nuestra fila y hay mucha ilusión. Además es eso, la gente, al tener la oportunidad de poder vestirse, pues mira.
8: Un servidor no pot, però sí. Bueno. José... estem en el, pràcticament estem en el 30, no?
11: Sí, bueno, el mitjà any...
9: Sí. No, del 30 sí que se celebrará una misa y una cosa que tenemos muy importante, que se le está dedicando muchísimo tiempo y mucho cariño, es el día 31, el certamen de música festera.
8: Bueno, pero el 30 es la misa que fem de...
9: Eso, es la de difuntos.
8: Difuntos que s'ajunten sempre... Bueno, almenys s'ajuntàvem tres filaes...
11: No, però això és la missa, però això és la missa institucional de l'associació.
9: Institucional. No és una missa de difuntos de les filaes.
11: Això és una missa institucional.
8: Y cena de exdirectivo.
9: Eso, como todos los años después de la misa. Fila. Tengo que mirarlo. Estamos en eso.
11: Después la misa sí que estará, por acompañar siempre del orgue, con sabeu.
8: El día 30, el orgue... Paco Maya, ¿no?
11: Bueno, l'orgue, sí, o sigui, ese dia pues, estarà Paco Maya sonant l'orgue.
8: Que sort han tingut en recuperar a Paco Maya per ser orgue.
11: I res, i el 31 pues, és el certamen.
8: Llavors, el 31 és cosa teua. Digues tot.
11: Bueno, el 31 toca estar a mi davant, però estan tots al costat meu, perquè jo sols no puc fer-lo. I Quique també té molta importància ahí. Bueno, és el certamen, en este cas és el cinquè certamen de música festera. Per enguany ha hagut, la veritat és que ha hagut molta demanda de bandes, van haver sis bandes que es van presentar per formar part d'aquest certamen. Al final bueno, van ser seleccionades la Unió Musical de Jalance, la Societat Musical Roberto Chapí de Villena i la Societat Arte Musical la Filarmònica Callosa de Segura. Això són les tres bandes de fora que venen a participar en el certamen.
8: Això es fan primer des
11: faran,
8: de la Font Redona un passacarrer.
11: Es faran un passacarrer a partir de les 6, el dia 31, de la Font Redona a la plaça Espanya. I a les 7 començarà el certamen.
8: Havia un any que es posa una insígnia...
11: Sí, es posa sempre el corbatí a lo que són les banderes, a cada banda, es posa pues, un record d'haver participat, i després es fa el concurs. En este cas, hi ha una peça obligada, que ahí sí que, bueno, pues ahí sí que la tria jo. Bueno, jo en este cas perquè sóc jo, però és l'assessor musical que ho tria. I, bueno, és una peça, jo crec que, per mi, és una peça crec que és molt important, perquè a més és el primer premi de composició i és la Casba de Rafael Casasempere. Crec que era una peça de, tècnicament d'un alt nivell, i crec que era molt, molt interessant per a poder després juzgar-la en la seva interpretació. Després cada banda tocaran un pas doble que és sense, vamos, que no entra en qualificació, i després sí que està el que és la marxa cristiana que trien ells. És a dir, nosaltres l'obra obligada seria la Casba de Rafael Casas en Pere, que és el primer premi. Sabem que el primer premi el va començar a... Bueno, va el convocar primer l'Ajuntament, allà per l'any 40, i este és el primer premi. I a partir del 64 és l'associació quan, vamos, quan fa ja el premi...
10: No sé, va ser Primavera, crec, no? Eh? En aquell quan va...
11: Sí, possiblement, però que el primer premi tot és la Casba, i és la que...
10: Això, la Casba...
11: Això el sentirem aquest dia.
10: Està a Ràdio Coi...
11: Sí, és, a més, una cosa que és una música molt evocadora, és un pas moro, i crec que en un teatre crec que és un, crec que és una peça que pot quedar molt bé, i en este cas a més és el primer premi, i sempre intentem que els premis estiguin reflexats també en el certamen.
10: Hi ha un premi per les tres bandes que tu...
11: Sí, hi haurà un primer, un segon i un tercer premi,
10: val?
11: I en les tres bandes actuaran, farà la seva actuació, com hem dit, la peça obligada, que és la marxa mora esta de la Casba, després cada una marxa cristiana, que entren en valoració, i després
10: és
11: està la passa
10: doble. Això és cosa d'ells.
11: Això, no? Cada una tria la marxa cristiana que ells vulguen, i després hi ha un passo doble que no entra en... Però, vamos, que pues, pompa papers en la sonoritat cada banda, i això és el certamen. I així és que el certamen és aquest dia, a l'Esa de l'Esprà, al Teatre Calderón, i abans està el passacarrera, a les 6 de l'Esprà. I són aquestes tres bandes. Bueno, i tancarà el certamen, sempre, mentre que està deliberant el jurat, tancarà el certamen, en este cas, la música primitiva Apolo del Coi, que són els que tanquen el certamen, i res, i qui vulgui, pues, estan convidats a tot el món a vindre.
10: Això és el dia...
9: 31 d'octubre.
10: 31. Bueno, xiquets, la veritat que ha sigut un autèntic plaer tindre... Jo crec que està tot explicat musicalment i tot fins... el que és la Diana i el que és la glòria històrica modernista està tot més que explicat. Ha sigut, Enrique Villar, un plaer, perquè
9: igualment,
10: eres un home amable i no m'has negat mai la...
9: Nunca.
10: I de tu què t'ha dit jo? Què tinc que dir-te? Que t'estime
11: molt. Igualment, Paco.
10: Igualment. Enhorabona, xiquets, per la vostra tasca, i no sé, per abril diem visca Sant Jordi, però...
9: Ara també.
11: Exacte.
10: Moltes gràcies i enhorabona.
9: A ti, Paco.
11: Gràcies, Paco.
14: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. No solo no ha mostrado ni una pizca de empatía con Mari Carmen, no solo se ha limitado a decir que lo de ayer fue un desahucio más. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que insiste en culpar al gobierno por no hacer nada en materia de vivienda, ahora busca el aplauso fácil de lo que ella ha dado en llamar las otras Mari Carmen. Ayuso hace unos minutos en una entrevista en Cuatro.
16: Lo que ha decidido es que interviene los pisos. Eso significa que un propietario de una casa... En el momento en el que pone su casa en alquiler, el Estado le quiere intervenir los precios y, es más, promueve que haya inquiocupación. De manera que un inquilino decide que no te va a pagar y tiene más derechos casi el inquiocupa que el propietario. De hecho, hay muchas mujeres de la edad de Mari Carmen que se han vuelto vulnerables por toda España porque les han ocupado sus viviendas.
15: Cero empatía ante un desahucio y una imagen durísima, la de Mari Carmen dejando su casa en una camilla, que ha reactivado en cualquier caso todos los canales de negociación política y también las posturas más radicales del Partido Popular, que hoy justo hoy ha respaldado a Ayuso y sus palabras en un acto contra la ocupación. PSOE y Junts se negocian ya para aprobar un decreto que ponga fin a los desahucios de personas vulnerables. El de Junts es un acuerdo clave, pero no fácil, primero porque obliga al gobierno a rebajar el alcance de este decreto y porque, por el otro lado, por la izquierda, Sumar quiere más, quiere que ese tipo de viviendas sean expropiadas. Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Sumar eleva el tono dentro del gobierno de coalición y no solo exige que este decreto se apruebe el próximo martes, también quiere que incluya la expropiación de este tipo de viviendas ante situaciones como la de Mari Carmen. El ministro de Cultura y la figura que está negociando con el PSOE, Ernest Urtasun, lo ha trasladado al socio mayoritario.
18: Que el gobierno de España no puede tolerar que los fondos de inversión nos echen estos pulsos y que, por lo tanto, como ustedes saben, ayer dijimos que tenemos que estudiar la posibilidad de la expropiación de la vivienda de Mari Carmen, y hoy hemos hecho una propuesta en este sentido.
17: Pero esta propuesta choca con lo que pide Junts en materia de vivienda, que pasa sobre todo por bonificaciones fiscales. Veremos cómo lo cuadra el gobierno Casal, porque fuentes de Junts nos dicen que ya hay acercamientos con el PSOE.
15: Nosotros a partir de inmediato charlaremos aquí en Hora 14 con Verónica Barbero, con la portavoz de Sumar. Le preguntaremos por ese decreto, si va o no el martes al Consejo de Ministros, y también por Óscar Puente, que esta mañana en Twitter se ha despachado, pero bien, contra Sumar, socio Moncloa, pero por lo que se ve, enemigos en las redes. El ministro ha dudado de la capacidad de Sumar para resolver esta crisis de la vivienda en un pispás, cuando realmente, aseguró el ministro, no pueden resolver ni sus propios problemas internos. Esto mientras Mari Carmen ha pasado su primera noche en el hospital con un cuadro de agotamiento severo en el Gregorio Marañón de Madrid. Allí la están sometiendo a diferentes pruebas médicas. Hoy el relator de la ONU sobre vivienda ha dicho que la jueza tendría que haber suspendido ese desahucio. Luego recopilamos todo, la crisis de la vivienda que se solapa un día más con la crisis de Ceuta. Es el dato que aporta a esta hora la SER. Más de 330 migrantes han sido ya expulsados de la ciudad autónoma desde julio. Se quedaron unos 20.000 tras la entrada y han regresado de forma voluntaria unos 7.000 enviados especial. Nicolás Castellano, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, según los datos que hemos recopilado en la cadena SER de tres ministerios y también de fuentes de la ciudad autónoma, son al menos 20.000 los migrantes que se quedaron después del 30 de julio aquí en la ciudad autónoma. Hay una capacidad de unos 10.000 adultos que va a habilitar el Estado para octubre, y hay 6.800 en centros de titularidad del Estado, y hay al menos 3.000 menores en las calles. A eso hay que sumar, como dices, esos 7.000 adultos que han retornado a Marruecos de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto.
15: Mañana estará aquí en la SER con Aymar, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hoy en un foro ha modulado bastante el tono de su discurso sobre el reparto de menores. Vivas regresa a su posición inicial, favorable a este reparto, aunque dice el caso de Ceuta es absolutamente excepcional.
20: Bueno, esos mínimos casos serán atendidos conforme a la legislación española. Nadie ha dicho que no. Si la legislación se sigue aplicando, si nosotros no estamos de ninguna manera en contra de que se aplique la legislación.
15: Luego regresamos a Ceuta en las horas posteriores a las elecciones legislativas en Marruecos.